mira'm si tens un jersei prou calent. Que l'abrigui i els cris que fa el vent.